0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine a tenir amb nosaltres.
1: Hola, amics. Una volta més i de la mà de Radio Sat comencem una nova excursió que ens donarà a conèixer un altre camí del nostre entorn més proper, en el qual disfrutarem de nous racons bonicos que ens ofereix la muntanya Alcoiana. Avui anirem des del Preventori per la Crestellera fins al Salt, passant per el Castellar. Començarem l'excursió des del conegut pont de les Paules, junt al Col·legi del Romeral. Des d'allí prenem el camí que puja al Preventori conegut com el dels Llençols. Per este anirem pujant fins que en uns 15 minuts i després d'un tram prou inclinat divisarem d'enfront de nosaltres i a l'altre port del barranc l'edifici del Preventori i la cumbre i l'ermita de Sant Cristòfol per darrere d'ell.

En un poc més de mitja hora haurem arribat al preventori tranquil·lament. Desembocarem en la carretera just d'enfront de la cantina. I per esta pujarem hasta la font i les piscines. D'enfront mateixa de la font n'hi ha una senda que prendrem per anar pujant per a la cresta. En poc i suaument arribarem a ella. A la nostra esquerra i entre els arbres veiem ja el camp de futbol del Collao i el barri de Batoll. D'enfront de nosaltres, el Castellar, per on anem. Entre pins anem pujant suavement fins que a la nostra dreta apareix l'edifici del Bardello de Molla, ara un albergue juvenil. A partir d'aquest lloc, la senda planeja suavement fins alcançar la màxima altura de la nostra excursió. A la nostra esquerra continuen les boniques vistes del coll i les muntanyes que l'envolten. Per així, i duent quasi una hora de marxa, arribem molt prop a la cumbre del Castellar. Anem veient-les prou rato. Esta zona, un antic assentament àrabe, la trobarem i es destaca per l'empinat que és esta ladera. També veurem allí l'atemptat urbanístic que és la nova fàbrica d'olives rellenes. Prompte arribarem al pont més alt de l'excursió. El camí va per dalt de la cresta. I arribaríem fins a les antigues instal·lacions militars conegudes com el Molí Pallà, que ja tenim enfront de nosaltres. Més al fondo veiem el carrascal de la Font Roja i la cumbre del Menejador. I a la nostra esquerra, els Plans, una altra muntanya del nostre entorn. Just quan passem per la cumbre del Castellar, el camí comença la seva baixada. Ara, la senda discorreix per una cresta rocosa. Anem alternant roca i camí molt terregós. Així hi ha que evitar confundir-se perquè trobarem una senda a la nostra dreta, ja que deixar-la. Per així discorreix un sender del GR, de gran recorregut, que travessa la nostra comarca direcció buscant el castell de Barxell. Matos agarrem el de l'esquerra. Anarem baixant, prenent com a referència el Molí Pallà. Este ara també s'ha convertit en albergue, però canino. La Societat Protectora d'Animals es preocupa de que els gossos tinguin allí puesto on refugiar-se i on acollir-los. Al marge esquerre de la cresta veiem els edificis que formen la pedania del Salt. Ens dirigim pa allí. En 15 minuts de descens arribem a una pista de terra, la qual prendrem a la nostra esquerra. Esta acaba en els restos d'una cantera i així, entre pins, naix de nou la senda, que evitant els desmuntes originals per la construcció del túnel del Salt, mos conduiran fins a l'antiga carretera de Banyeres, a la que eixim entre les cases que formen la pedania del Salt. Una volta allí, la creuarem. Seguirem uns metres direcció fins al coll i darrere d'una tàpia que tanca uns terrenys de cultiu encontrem la senda que mos durà a l'altra part del riu, tan sols a un metre del Salt que li dona nom a la zona, el Salt.

Una volta encreuat a l'altra part del riu, i després d'una petita pujada, el camí, bordejant les altes parets que formen el racó del Salt, s'interna en el Pinar per anar baixant-nos direcció a la Via Verda. Als nostres peus, la VM, segueix l'antic traçat del ferrocarril que no va circular mai, destacant les vistes dels dos ponts que tenim a la zona, el del Salt i el de les Set Llunes. També tenim una bonica vista del Coll, en la que destaca el nostre pont més modern, el Fernando Reig. El camí per a el que baixem, en una fort pendent, de repent gira 180 graus i mos encara pa cal Coll. El camí, com han dit, mos du a la Via Verda. Antes passarem pel que coneixem per la bassa de la Marquesa, bassa i font. En pocs minuts arribem a la Via Verda, just en l'entrada d'un dels túnels i en el, davant del pont del Salt. Cruzarem el pont ja direcció pa cap a Toll. Aprofitem per a mirar este racó, que en èpoques de pluja forma una preciosa cascà. La nostra excursió està arribant-se al seu final. Continuarem per la Via Verda fins a Toll. I després continuarem fins al Romeral, on haurem deixat el nostre cotxe, suposa. Acabant així este bonic recorregut, que estic segur que vos haurà agradat. Com sempre, uns consells per acabar. Respeteu la natura i no bandeu la brossa. Respeteu la flora evitant arrencar mater. Si vos agraden les infusions i voleu prendre alguna mata d'estes, talleu la mata, no la arrenqueu. És bo sempre dur algunes tisoretes o alguna navaixeta per a tal menester. N'hi ha que procurar no fer mal a les rails. I res més, amics. Una forta abraçada del vostre amic Alfonso Jovert, del grup Excursions de Retot, que vos espera en la propera excursió radiofònica per a conèixer un altre dels nostres bonics camins. Adeu i hasta l'altra.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.